0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: Avui estem a dissabte. Són una mica les 13 hores i 33 minuts i comencem una nova edició del programa Flamenco d'aquí d'allà. Estic a l'estudi de Contrabanda FM, que està al carrer Reina Amàlia Sant Pau, al barri del Raval.
1: Ay, la luna, un pozo chico, y las flores no valen nada.
0: M'esteu escoltant, els que visqueu a Barcelona i municipis del voltant, per la nostra freqüència modulada, que és el 91.4 de la FM. I si no, podeu escoltar aquest programa i tots els altres de Contrabanda per internet a la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org.

programa de contrabanda FM de flamenco d'aquí i d'allà, que l'hem titulat Del Villarosa al 23 Robadors. En aquest programa farem un salt des dels inicis del flamenco a Barcelona a les seves manifestacions més recents, saltant del Café Cantant Villarosa a la sala 23 Robadors, els dos situats al barri del Raval de Barcelona.

1880 es va traslladar a Madrid, a l'època dels cafès cantantes, i va acompanyar els millors cantaores d'aquell temps, Silverio Franconetti, Tomás el Nitri, El Cojo de Málaga i altres. Sobretot va acompanyar el cantaor Antonio Chacón, que era la primera figura del cante en aquells anys, del que va ser el tocador preferit entre el 1890 i el 1910.

D'aquests acompanyaments es conserven registres originals gravats amb cilindres de cera, que era un mètode de gravació molt primitiu, un contemporani dels inicis del jazz, de la dècada de 1910, i per tant era un mètode molt primitiu que es gravaven amb uns cilindres de cera que donaven voltes i amb un punxó que anava llegint aquests cilindres. Anem a posar un d'aquestes gravacions tan primitives i forçosament escoltarem que és una gravació molt, molt imperfecta. Escoltem doncs una d'aquestes gravacions d'Antonio Chacón acompanyat per Miguel Borrull Castelló, pare.

Hem escoltat una gravació feta per el cantaor Antonio Chacón i el tocaor Miguel Borrull Castelló de la dècada de 1910. Per tant, vet aquí la imperfecció de la gravació. L'any 1913, Miguel Borrull Castelló va viatjar a París amb la seva família, tots flamencos, amb les seves filles Concha, Isabel i Julia, que eren bailadores, i el seu fill Miguel, que era

toca or, i que després en parlarem. Però la fita més important de la seva vida va ser l'obertura a Barcelona del Café Cantante Villarosa l'any 1916. Estava al carrer Art del Teatre, l'entrada tradicional i efectista al barri xino de Barcelona en aquells temps, avui barri del Raval. Travessat l'arc que li donava nom a l'Art del Teatre, estava el número 3 d'aquest carrer, front al prostíbul de Madame Petit. El local s'accedia per una quarta de vidre que donava pas al cor de ropa i una primera barra on es servia buen jamón i el típic pescaíto frito. Passada l'entrada, hi havia dues sales decorades amb motius típics andalusos, una sala més petita i una sala gran amb un escenari al fons, i unes cadires i taules. A poc a poc, el que va començar sent un establiment pobre, a l'estil andalús, només per la gent del barri xino, es va anar convertint en un lloc més important i va ser visitat també per la burgesia de la ciutat de Barcelona. Una altra cantaora que va actuar acompanyada per Miguel Borrull en aquella època va ser Antònia la Malagueña. Anem a escoltar una cartagenera.

Antoni Alamaguen i acompanyada per Miguel Porrull Castelló a la guitarra. I posar aquestes gravacions pel seu valor històric, però evidentment la qualitat feta a l'any 1910 és molt, molt, molt, molt defectuosa. El Cafè Cantant de Villarrosa es va inaugurar amb l'afició flamenca de la ciutat amb el pintor Santiago Rusiñol al capdavant. Durant la seva època flamenca van actuar les màximes figures del cante. Com Manuel Torre, l'Anya de los Peines, Manuel Vallejo, Pepe Marchena, José Cepero, la Macarrona, la Malena i Carmen Amaya, que va debutar i va obtenir un gran èxit. Miguel Borrull va tenir una gran influència sobre l'evolució del toque en el segle XX. Entre els seus deixebles en l'art de la guitarra es compten artistes com el Ramon Montoya, que va substituir posteriorment a Borrull en l'acompanyament d'Antonio Chacón. Alguns crítics consideren a Miguel Borrull amb un toque influït per la guitarra clàssica de Francisco Tàrrega. Mitjançant Miguel Borrull es van introduir en toque flamenco acords de la guitarra clàssica. Miguel Borrull Castelló va fer diners i els va donar a guanyar amb el seu Cafè Cantant de Villarrosa. En el temps va obrir la Bodega Andaluza, que estava on avui està la botiga d'Apple a la plaça Catalunya, en una de les seves cantonades més nobles. Va viure a Barcelona fins a la seva mort. Anem a posar ara uns tientos amb una qualitat de so molt millor. També per Miguel Borrull pare, acompanyant Antonio Chacón.

El fill de Miguel Borrull, Miguel Borrull Jiménez, també se va tocar un tocador molt bo. Va néixer el 1899 a Barcelona i va morir en 1976. Va fer moltes gravacions en discos de pissarra i de vinil, acompanyant a diversos cantaores. Ell i la seva germana Concha tenien una acadèmia de guitarra i baile al carrer Petritxol de Barcelona. I a més van dirigir el Villarrosa i la Bodega Andaluza. També va dirigir un quadre flamenco als baixos de l'Hotel Colón de Barcelona i posteriorment amb la inauguració d'un cafè propi a l'Alhambra Borrull, amb un quadre flamenc estable, en el qual hi havia com a bailaora la seva germana Concha Borrull. Anem a escoltar a Miguel Borrull fill amb unes boleries per solear, acompanyant el cantaor Manuel Vallejo. Va ser de les primeres gravacions que va fer.

Miguel Borrull fill va fer moltes gravacions discogràfiques acompanyant a famosos cantaores com Angelillo, Bernardo de los Lobitos, Canalejas de Puerto Real, Manuel Torre, Manuel Escacena, Manuel Vallejo, Jarmonerillo, El Chato de Valencia, Juanito Varea, Guerrita, José Cepero, Pepe Pinto y tantos grandes cantaores, la mayoría de ellos anteriores a la guerra civil. La posguerra va marcar un canvi decisiu en la trajectòria de Miguel Borrull Jiménez, el fill, ja que els espais dels cafès cantantes van desaparèixer i els nous espectacles van buscar nous espais en els teatres, sobretot. Miguel Borrull es va integrar a les diferents companyies de la seva filla Mercedes Borrull. Anem a escoltar el gran cantador gaditano Chano Lobato acompanyat per Miguel Borrull fill amb unes soleares.

Estem repassant la dinastia dels Borrull i la seva relació amb el local Villarrosa de Barcelona. La neta de Miguel Borrull Castelló i la filla de Miguel Borrull Jiménez, la següent de la dinastia, va ser la Mercedes Borrull, coneguda com la Gitana Blanca, filla de l'anterior. Es va iniciar els tablaos flamencos de Barcelona i més tard va crear el seu propi espectacle recorrent els teatres de tota la geografia espanyola. El 1953 va figurar en l'espectacle Entre Mujeres i Flores en unió de Pepe Marchena. El 1958 va fer un muntatge de L'Amor Brujo a l'Liceu de Barcelona. També va intervenir en diverses pel·lícules cinematogràfiques com Malva Loca i Vientos de Siglos i va gravar discos amb els èxits d'aquests films acompanyada d'orquestra i de la guitarra del seu pare. Bé, per acabar aquest recorregut per la dinastia Borrull i el Villarrosa, escoltarem el Miguel Borrull fill acompanyant una de cantaor de Càdiz, el Beni de Càdiz, amb unes alegries.

0: Cádiz. Una
1: Bé, després de... Després d'haver abocat la dinastia Borrull i el Villarosa, anem a fer un repàs per l'actualitat flamenca dels propers 15 dies, del 13 al 27 de juny. A la Societat Flamenca El Dorado, carrer Buenaventura Muñoz 21, el dijous 18 de juny actua Andrés Martín al baile, Alfonso Padilla al saxo i Antonio Torres al contrabaix. Fan flamenco, encara que no siguin instruments flamencos. És a les 19 hores i el preu són 15 euros. A la sala 23 Robadors, que després en parlarem, al carrer Robadors 23, els dies 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25 i 27 de juny fan flamenco tots aquests dies. Hi han dos passis, un a les 20 hores i un altre a les 22 hores. I el preu són 10 euros. Sala 23 Robadors, carrer Robadors 23. Al Palau de la Música hi ha sessions de flamenco els dies 14, 20 i 24 de juny. Una a les 20 o una altra a les 21 hores, depèn del dia. Actuen artistes molt notables de l'escena de Barcelona, com la cantadora Ana Brenes i el tocador Juan Gómez Chicuelo. El preu és una mica car, el preu són de 35 a 75 euros segons la zona del Palau de la Música on us situeu. I no ens oblidem de tots els tablaos que hi ha a Barcelona, el Cordobés, los Tarantos, el Tablao de Carmen i molts altres, en els quals fan música més orientada al turisme, però que també és interessant visitar-los de tant en tant. I anar reservant entrades pel cicle flamenco a Nou Barris, que serà del 15 al 18 de juny, vull dir, 15 al 18 de juliol, el mes que ve, i les podreu reservar amb actuacions molt, molt interessants, i ho podreu reservar a la web del cicle, que és www.desvarioflamenco.com. Bé, i ara passem a parlar d'un altre local que està al barri del Raval, o el barri xino antic, barri del Raval avui. És un dels locals flamencos més recents de la ciutat. Porta per nom 23 Robadors, el número 23 d'aquest carrer. Com diuen els seus promotors, 23 Robadors no va néixer com un negoci pensat d'un despatx. Va començar com comencen les coses bones, entre músics, amics i ganes de muntar un lloc on tocar sense masses normes. Des de l'any 2004, a les nits aquí funcionen diferent. A l'escenari és petit, el públic és a prop i moltes vegades no queda clar on acaba el concert i on comença la festa. Jazz, flamenco, jams improvisades, músics que apareixen sense avisar i gent que venia només a fer una copa i acaba marxant quan ja gairebé surt el sol. El barri del Raval, imperfecte i viu i ple de contrastos i de personatges impossibles. 23 Robadors no intenta semblar una altra cosa. Precisament aquí està la seva gràcia. Lluny dels locals pensats per agradar a tothom, aquest és un lloc amb ànima pròpia. Fosc, càlid, sorollós estones i un és sempre. Alguns venen per la música, altres per l'ambient i la majoria acaben tornant per les dues coses. Anem a posar per un dels grups que sovintegen el local que després us en parlaré, anem a posar uns Tarantos.

El grup que acabem d'escoltar es diu Sarsalé. Aquest grup va néixer l'any 2011 amb l'objectiu de fusionar el flamenco més tradicional amb les visions més modernes del gènere. Al poc temps es van convertir en referents del flamenco proper i del flamenco que es fa a Barcelona. El grup el forma la bailaora Violeta Barrio, el cantador Ramon Pinyas, el Tato, el guitarrista Albert Pons i el percussionista Òscar Puig. El seu esperit viatger els ha portat a participar en numerosos festivals de tot el món, el Festival Amàfic de Fez, Festival Busquets a Berna, Festival Malouf a Constantina, Festival de Percussions du Monde a Sousse, Festival també a Linz, en escenaris d'Alemanya, França, Aràbia Saudita, Bahrein, Suïssa i República Democràtica del Congo. Escoltem aquest grup Sarsalé en un altra interpretació.

Bé, no podem escoltar aquests tangos pel grup Sarsalé. Estic tenint molts problemes amb el nou sistema de informàtic que no m'acabo d'aclarir molt. Bé, doncs, em sembla que haurem d'anar acabant el programa. Vaig a veure si puc posar una mica més de música.

Sí, a veure si podem posar un altre intèrpret que acostuma a moure's pel local 23 Robadors, que és el Pere Martínez.

en aquest programa hem escoltat, hem anat del Villarrosa al 23 Robadors, hem recorregut dos locals que van estar al barri de Xino d'abans i al barri del Raval d'avui de Barcelona. Dos locals que han sigut molt importants a la ciutat i en fi, ja que no puc posar més música, doncs vaig intentar a veure què puc fer.